0: Bon dia. La policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa, a València. Tal i com ha publicat el periòdic Les Províncies, els fets es van produir la matinada d'aquest diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela. Els contem també que la Policia Nacional ha reforçat la presència a la platja del Postiguet, a Alacant i als seus voltants, la qual cosa ha permès interceptar infraganti a quatre autors de delictes de robatori al descuit a banyistes i a més esclarir fets recent comesos, com fins i tot recuperar efectes sostres. La coordinació policial, la col·laboració també ciutadana i les patrulles de paisà desplegades per la zona han sigut claus per a poder descobrir estos fets. I es contem també que el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha avançat que la coalició portarà al Defensor del Poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 per atentar, diuen els valencianistes, contra els drets bàsics dels valencians, amb exemples com la policia educativa que pretén instaurar el Partit Popular a les aules, la desprotecció de la infància i també els atacs als drets dels LGTBI. I a València, la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, signarà un conveni de col·laboració en matèria d'infància amb la Fundació Somiar a partir de la una.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València,

0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden? Tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.

0: Se ha ido al rodaje, en pleno rodaje que tenemos ahora por aquí, por nuestros alrededores, de la película Libre. Boro, ¿qué tal?
1: Ahí estemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Dónde estás concretamente ahora en este momento?
1: Pues estamos en un sitio muy chulo, que es aquí en, por el Saler, en un local antiguo, en las Masías Santa Rita, un sitio con mucho, mucho sabor. Y estando, como tú has dicho, rodando la película Libre, que yo, lo mejor de todo esto, estoy aquí con Kiko, que es uno de los productores. Hola, Kiko, ¿cómo estás?
2: Sí.
1: Que te está escuchando ya, Nerey. ¿Tú sabías que nosotros somos participantes a tres media, no?
0: Sí.
2: Por supuesto, claro.
1: Esto es nuestro. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estén?
2: Pues muy bien, este más seguir una película que done molt de recorrido, molt de ilusión y que, bueno, pues el valor més encara, que ya casi es difícil, ¿no? La figura de Nino Bravo, ¿no?
1: Libre, casi res, es que ya dius el nom, ya te fiques pels de punta per lo que significa, no? Per tots els valencians i, bueno, per tot el món.
2: Sí, sí, home, Nino Bravo, jo crec, és la figura més emblemàtica del món de la música valenciana. Jo crec que bueno, ara, després del Mundial, decía, tot el que està passant de Nino Bravo, l'altre dia vam estar en la família, les filles també, i jo crec que és un moment espectacular, no? Per aquesta pel·lícula també, posa el seu granet d'arena, no?, a este boom, ¿no?, de Nino Bravo, ¿no?
1: Andreita, tú puedes preguntar lo que vulguis, ¿eh? Que te estem sentint des dos.
3: Sí, sí, no, tu pregunta primer, a veure què ens conte ell.
1: No, jo sé el que volia saber. Lo difícil haurà sigut elegir a Nino, ¿no? Dic jo, això és el més complicat.
2: Bueno, vam fer un càsting prou important perquè Nino és el nostre protagonista que toca una banda, perquè anem, bueno, volia aclarar que no és una pel·lícula, no és un biopic sobre Nino Bravo, no es la historia de Nino Bravo, es una historia inspirada en todo el universo de Nino Bravo, es la historia de un chico joven que vive en Nino, que es el que toca una banda valenciana, y bueno, pues que y la historia de amor de una chica también, camino de un concurso que van a ganar los dos y tal, y alrededor de todo este universo, pues aparece la figura de Nino Bravo, que de alguna manera, si le apareciera a nuestro protagonista, como un especial ego y tal, y bueno, una història molt de avui també, sobre el tema de les malalties mentals també, sobre les dificultats també de la gent jove avui en dia en el dia d'avui, en les redes socials, tot aquest tema, però bueno, la figura de Nino i el món de la música i el món de la terra està absolutament...
0: Pareix que vos perdem una...
2: En la pel·lícula i espero que ens doni moltes alegries. Ara estem en rodatge, però no es queda...
3: És que, clar, també estan en una zona complicada, sí. No sé si se pueden...
1: I localitzacions?
2: Bueno, hem estat rodant a la Comunitat Valenciana, pues hem estat en Sollana...
1: Sí,
0: vos escoltem, lo que pasa es que se talla una miqueta y si, no sé si es que esteu en una zona de poqueta cobertura, però se vos talla un poc tallat. A veure si ara podem escoltar-vos bé.
1: A veure ara. Ara què tal?
0: Una miqueta millor.
2: Ara millor?
0: Sí.
1: Vale, pues tira-li. Ara pots preguntar, Perpinyà, tira.
0: Sí, no, que volíem preguntar-li sobre l'elenco també, pues els actors, actrius que anem a poder veure, no? I en quins papers.
2: Bueno, tenim a Alberto San Juan, que ens farà el personatge de Nino Bravo, que la veritat és que, bueno, que és una... bueno, Alberto està en un moment espectacular en la seva carrera i ens fa un personatge imaginari, no?, sobre del nostre Nino. I, bueno, és una de les actuacions més especials, també us l'acompanyarà Secunda la Rosa, actors valencians com Lorena Calero, o Óscar Lasarte de Denia, o Núria Herrero, Jordi Aguilar, bueno, tinguem una representació valenciana important de la pel·lícula i uns actors també de primeríssim nivell i bueno, i també molt vinculat esto es al musical, no? Perquè en la pel·lícula se canta i se balla i va haver molta música, no?
1: És en valencià la pel·lícula?
2: Sí, sí, té una part en valencià important. Que també li donarà molta verosimilitud a una història d'ací, i sí, sí.
1: Està gravat ací, però on més?
2: Bueno, hem rodat en Sueca, en Sollana, hem rodat en Alfafar, en València, bueno, estem a Sierra del Saler, bueno, totes les rodalies de la província de València, i bueno, i serà un retrat molt bonico d'una història molt d'ací.
1: Volen saber les fetges, no, xiques, a que sí?
3: Sí,
1: volen saber quan s'estrena això.
2: Bueno, pues a veure, volíem que tal volta el Festival de Mala poguera ser un bon lloc on presentar la pel·lícula, i això és a final de febrer, principi de març, i a partir d'ahí

0: Y pues inicies. De hecho, yo crec que anirem ràpid, o sea que no tardarem molt en tindre esta pel·lícula en els cines i esperem que la gent se contagie de l'univers de Nino Bravo.
1: Nosaltres anirem pel Covid, perquè com entres està així, doncs nosaltres tenim que sí.
2: Exacte.
0: Sí, la veritat és que A3Media és un dels partners importants de la pel·lícula, també li donarà molt de... molt d'apoyo promocional i sempre és un gust treballar en A3Media i bueno, farem tot esforça en esta
1: guany, guany que la falla municipal també és Nino Bravo, sí.
0: Sí, no? Ahí tinguem, no, per això que entre el Mundial, la falla, la pel·lícula, jo crec que bueno, va ser un moment molt especial per a una volta més posar la figura de Nino Bravo sobre la taula i veient en esta pel·lícula és un homenatge molt bonic també a tot l'univers de la música, sobretot, no?
1: Maravillós, tot el món canta Nino Bravo, o sigui que és el més bonic del món. Pues que vaig molt bé, que tens que molta sort, ja estem en València, algo tan bonic o tan valencià com és la figura Nino Bravo, i ara esperar-se més de febrer o quan toque per estreno, no?
0: Sí, sí, estem ja pensant en l'estrena i bueno, que arribi a tot el món i que els agradi la pel·li.
1: Gràcies, Quico.
2: Segur que sí.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
1: Ara, què te pareix? Que està xulo, que...
2: Sí. Jo tinc moltes ganes de veure-la. Estan ahí a tope, però ja febrero, març, ja me pareix que està ahí quasi al tirar del canto, vaja.
1: Pues hem aplicat fa un ratet i mos han dit lo de... Pues estan fent un trosset, un ratet de rodatge i tal, no? Pues por ahí... Silenci, me m'agrada moltíssim. Lo de la claqueta també és com divertit.
2: Ah, lo de la claqueta.
1: I ara, pues sí, ara ja estan a... Sí, ara ja estan acabant i ja venen per si l'elenco d'actors poquet a poquet perquè puguem fer la segona que altra pregunteta més i tal, perquè estan descansant un poc. Però bueno, sí que és veritat que totes coses són curioses i més quan és una pel·li tan xula com Nino Bravo, buscant eixos exteriors per així per la comunitat valenciana i demés, no? Crec que això és super, super bonico. Però bueno, estarem a tope. Claro, jo quan he aplicat així, Mister el micro, me diuen que esto també vosaltres col·laboreu mucho, això és...
2: Sí.
1: Ah, molt bé, claro. Altres, que també és cultura, evidentment,
2: sí.
1: I ja està, i en ganes ja de veure-la. I ara, pues, a vos, si tenim temps, encara me'n vaig a algun poble, encara me'n puc excavar, perquè m'he sentit molt tard, ahir, que és la corda de Paterna, tu.
2: Què tal? Com ha quedat? Molt bé,
1: Molt bé, com sempre. La veritat és que cuida molt el foc, cuida molt la cultura del foc, és algo molt xulo. I és curiós perquè estan acabant moltes... Ahir acabaren moltes festes, avui comencen moltes festes.
2: Uh-huh.
1: Setembre és un mes carregat de festes. Benicull, posa'm... he vist que Benicull no ha anat gens mal, perquè a tu la veu te...
2: No, un poquet tocaeta. Sí, és l'aire condicionat i no descansar bé. Però sí,
1: claro.
2: Han estat molt bé les festes.
1: No has tingut temps. Pues ara, mira, vull per exemple coses xules, així ràpidament, la gent que vulga, que encara pot aplegar, hi ha un mascletón en Mislata i hi ha un mascletón en Paterna. En Mislata no sé si aplegaran perquè seran les dos, però algú que estigui en el cotxe i diguen, tome, jo si vols estic al costat, pues aneu que val la pena. I en Paterna seran les 2:30. I esta nit a la mateixa hora, 11:30, també en Mislata i Paterna tenen una nocturna. Jo esta nit aniré a la de Paterna, que ja és una habitual, en Hermanos Caballeri i demés, però que és molt, molt xula. I és el que més n'hi ha que destacar avui, no? I ja t'he dit que Mislata, per exemple, no acaba, però pràcticament Paterna acaba avui en foc, no podia acabar d'una altra manera, però ja comencen posant molta força a Benaguas. Giri acaba ahir, Bunyola acaba ahir i m'emprèn altra vegada, m'emprèn un altre sant, claro, és com Giri acaba ahir, però m'emprèn ara una altra festa d'un altre sant i tal, no? Entonces ara moltes festes que acaben i altres que comencen, però que me dien ahir en Paterna, ara voro agenda, s'acaba de dir, que collons, però i setembre porta més festes que agost, i setembre ve super, super carregat.
2: Sí.
1: Així que estarem ahí entre una cosa, i a partir pues, de demà, que comença una nova temporada, pues, estarem també ja en les falles.
2: Uh-huh.
1: Ja comencen els xurats, ja comencen los dimes, los diretes, tota la història, però bueno, lo més important és que ja comença ja la màquina li ficant-se en marxa, mirant el Roig Arena,
2: sí.
1: Mirant ahí la presentació del xurat, i mirant aquestes proves ja, ja totes les xiquetes i senyoretes que estan a punt de m'emprendre. Ja està.
2: Clar que sí, pues bueno, demà contem més.
1: Me quede així en este paratge, vaig a quedar un rato mirant actors.
2: Després
1: mirant...
2: Sí, revisarem les teves xarxes, que segur que alguna coseta mos
1: no, després podem, sí, mos han deixat gravar un trosset. Mos han deixat gravar un trosset i ara el penjarem, sí, sí.
2: Pues demà xerrem, Boro, gràcies.
1: Vale.
2: Adéu, adéu. Es queden ara amb esports ja amb informatius. Demà, Andrea, tornem 1 de setembre amb la nova temporada ja oficialment a Onda Cero València. Gràcies, companya.
3: Gràcies a tu.
2: I gràcies també a Alejandro Bermúdez, que l'hem tingut tot el programa en la part tècnica. Ja saben, es queden amb més informació a Onda Cero i a les 2:30, per cert, tornem també en Comunitat Valenciana en la Onda, eixa mitja horeta regional que compartim també amb molta informació del que passa a la Comunitat Valenciana. Els escoltem després. Adéu.
4: Más de uno Valencia, Onda Cero.

0: llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Compromís aparca els seus recels a un pacte de les forces a l'esquerra del Partit Socialista. Bona vesprada, comencem a Onda Cero Comunitat Valenciana una nova temporada de ràdio i ho fem amb l'inici també del curs polític al nostre territori que este any, recorden, estarà marcat per les eleccions autonòmiques i municipals previstes per a 2027. Pareix ser que Compromís sí que vol ara una coalició d'esquerres al PSPB, mentre que socialistes diuen que els agradaria un tercer botànic. En seguida anem amb tota l'actualitat més destacada de la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro.

0: Sandro Bermúdez, comencem. Pues com els deien, Compromís obre ara la porta a concórrer en les pròximes eleccions autonòmiques amb una coalició a l'esquerra del Partit Socialista si esta fórmula permet, diuen, recuperar el govern de la Generalitat. El síndic de la formació en les Corts, Joan Baldoví, no descarta una candidatura conjunta i aposta per concentrar el vot progressista per a facilitar un canvi polític en la Comunitat Valenciana. Alejandra Carrillo.
1: Al mateix temps, Baldoví considera prioritari accelerar les negociacions entre les diferents forces situades a l'esquerra del PSOE per a evitar la dispersió del vot. Escoltem a Joan Baldoví.
2: Jo crec que els valencians tenen clar quin és el panorama polític valencià. El panorama polític valencià és un panorama a quatre i, per tant, evidentment, cal accelerar per tal d'arribar a un acord que satisfaga, diríem, els objectius de que només n'hi hagi quatre paperetes a l'hora de les eleccions, per tal de maximitzar i d'optimitzar tots els vots.
1: El dirigent valencianista assegura que encara queden qüestions per concretar i que hi ha diferents fórmules sobre la taula. Des del PSPB, la seva candidata Diana Morán deixa clar que l'objectiu dels socialistes és reeditar un tercer botànic.
3: La alineació entre Compromís i el PSPB en la Comunitat Valenciana, perquè me l'han escuchado decir muchas veces. Vamos a por un botànic 3. Tenemos que dar la certeza a la ciudadanía de que igual que las derechas se han sabido juntar de manera interesada aquí en la Comunitat Valenciana para los mayores retrocesos y recortes de derechos en la Comunitat Valenciana, las izquierdas en la Comunitat Valenciana también presentamos una alternativa clara.
1: Morant insistix a més que PSPB i Compromís sempre han mantingut una línia política comuna i defen que les dues formacions representen una alternativa clara a la dreta, les polítiques de la qual assegura estan perjudicant a la Comunitat Valenciana.
0: I també en crònica política, Compromís portarà al defensor del poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 amb l'objectiu de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians en àmbits com l'educació, la protecció de la infància i els drets del col·lectiu LGTBI.
1: El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha anunciat esta iniciativa coincidint amb l'inici del nou curs polític.
2: Desprotecció de la infància que es fa a través de la llei de mesures i aquest atac als drets del col·lectiu LGTBI. Per tant, promourem la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei de mesures que ataca, insistix, drets bàsics de valencians i valencianes.
1: Assegura que la formació vol combatre algunes de les mesures impulsades pel Consell del PP i Vox i treballar al mateix temps en la construcció d'una alternativa de govern. El PSPB ja ha anunciat que recolzarà este recurs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reposat a l'amenaça de Compromís de recórrer davant el Tribunal Constitucional i ha qualificat les accions de la formació valencianista de contraproduents.
4: Un partido que va de nacionalista o de regionalista, yo no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunidad Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se apliquen. Es decir, es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la comunidad intenta pararla en el Tribunal Constitucional español. Y yo creo que los políticos, aquellos que simplemente se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aportan muy poco a la sociedad.
5: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
0: La Generalitat traurà en breu una llei forestal de la Comunitat Valenciana que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc i oferirà incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat el president de la Generalitat a Artana, on ha presentat el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uxó, Onda Cero Castelló. Lorena Pardo.
6: La nova llei forestal de la comunitat simplificarà els tràmits i premiarà a qui fa saber les coses. Pérez Llorca.
7: Una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca. Això no m'ha regulat en aquesta nova llei perquè els tràmits siguin molt més breus, però també que aquell que col·labora en la millora de l'entorn i que contribueix contribueix a previndre els incendis té que tenir un incentiu, inclús un incentiu econòmic per part de l'administració, que això també ho regularem.
6: Quan el pla de recuperació després de l'incendi de Vall d'Uxó, que encara no està extingit, la Generalitat retirarà arbres afectats que suposen perill i ampliarà tres pistes forestals amb un pressupost de 2,7 milions en 8 mesos. La segona fase contempla reforestació amb arbres resistents al foc.
0: I parlant d'incendis, València recupera avui la normalitat després de l'incendi del Saler. Les carreteres, la CB500 i la 401 i les platges que estaven tancades ja estan reobertes i també està en funcionament el transport públic de la AMT en la zona Ramon Pérez.
8: A més, les organitzacions empresarials d'hostaleria reclamen a l'Ajuntament de València mesures extraordinàries per a pal·liar les pèrdues econòmiques provocades per l'incendi que ha obligat a desallotjar establiments, interrompre l'activitat i ha generat cancel·lacions en plena temporada estiuenca. Hostaleria València reclama igualment una taula de seguiment amb l'Ajuntament i representants empresarials per a coordinar les mesures de recuperació i avaluar també la seva evolució durant els pròxims mesos.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: El degà del Col·legi Oficials d'Advocacia d'Alacant, Ignacio Gali, ha expressat la seva profunda preocupació per la supressió de fins a 7 punts de trobada familiar en la Comunitat Valenciana segons el nou mapa dissenyat per la Generalitat. A la província d'Alacant no s'han renovat el de Sant Vicent, el de la Vila Joiosa i Villena, amb la conseqüent saturació per als que segueixen en servei a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, son esos espacios donde las parejas divorciadas con situaciones complicadas hacen el intercambio de los hijos para los periodos de visita o de tutela y según Ignacio Gali, no son espacios de mero trámite, no pueden estar saturados y han de sobre todo proteger a los menores ante situaciones muy complicadas de sus padres.
11: Son un recurso público para garantizar el interés del menor cuando nos enfrentamos a situaciones de altísima conflictividad familiar y por eso desde el ICALI lo que hemos trasladado formalmente a las autoridades competentes es nuestra profunda preocupación ante la no renovación en un servicio público tan esencial.
10: Especialmente en casos de violencia de género, agresiones sexuales o cuando existen medidas judiciales de alejamiento o suspensión de la patria potestad.
0: I els contem també que la policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa. Tal i com ha publicat el periòdic Las Provincias, els fets es van produir la matinada del diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela.
8: El presumpte agressor es va abalançar sobre ella i va començar a llevar-li roba a pesar que ella va oferir resistència. Quatre agents van acudir al lloc dels fets i l'agressor, en adonar-se de la presència policial, va fugir per l'arena però va ser interceptat.
0: Sàpiguen també que la Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'un home en el riu Xúquer al seu pas per la localitat de Sueca, a la Ribera Baixa. El cadàver va ser localitzat per un ciclista que transitava pels voltants del camí de la Sud de Cullera, qui va alertar a la policia. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
12: Després de l'avís, el grup especial d'activitats subaquàtiques, GEAS, es va desplaçar a la zona per extraure el cos de l'aigua. La policia judicial d'Almussafes ha assumit la investigació per identificar el cadàver i aclarir si la mort es va deure a causes naturals, criminals o accidentals.
0: En quant a l'oratge, el cel de la Comunitat Valenciana estarà esta vesprada, últim dia d'agost, poc nuvolós, amb temperatures mínimes en lleuger ascens i màximes en descens. A València i interior de Castelló arribem a les 2. Adeu.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Arrancamos temporada radiofónica en Onda Cero después de un intenso mes de agosto que se estrenaba arrastrando la peor crisis que podíamos imaginar en Ceuta. Un mes que se ha cumplido este domingo de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Un mes sin que el Estado haya sido capaz de conseguir devolver a los ceutíes algo parecido a la normalidad, a la vida cotidiana. Un mes sin decisiones efectivas, urgentes, que hayan resuelto la emergencia que supone que 5.000 migrantes, según el gobierno, entre 10.000 y 12.000, según el gobierno ceutí, sigan vagando, muchos de ellos son menores, vagando por las calles, por las barriadas, por los parques, por las playas, durmiendo en portales. un mes sin escuchar alguna respuesta, alguna reflexión al presidente de un gobierno que parece noqueado por la situación. Un mes de parálisis sin un plan de devolución, esperando tal vez a que escampe por sí.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts de nou a Comunitat Valenciana en la Onda. Quant de temps, eh? Ja ha passat tot l'estiu. Ja estem de nou per ací compartint ràdio a nivell regional. Ja saben, de 2:30 a 3 de la vesprada. Tenim esta mitja horeta on compartim informació de la terreta de dilluns a divendres amb la col·laboració dels companys de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. I una temporada més, així anem a fer, amb el tradicional rebost de la Comunitat Valenciana, amb les nostres entrevistes

0: musicals els dijous, els espais sobre projectes i sostenibilitat amb Caixa Popular, tecnologia i innovació amb Reddit, directes, programes per tot arreu, notícies, curiositats i coses interessants, perquè la ràdio és això, informació, entreteniment i sobretot eixa companyia. I eix és el de nou un dels nostres objectius esta temporada, així que la comencem junts i agraint-los que ens acompanyen en tot moment allà des d'on ens escolten, per a molts encara des de la piscina, la platja, alguns ja en el cotxe, en eixa operació tornada, alguns ja també des del treball, a casa. En fi, que avui és 31 d'agost i és dia per a molts de tornar a la rutina, últim dia d'agost, però que ja sap una miqueta com si fora setembre, no? D'això parlarem avui, precisament, de la tornada a la rutina per a molts, de com fer-ho bé per a no saturar-nos, i farem connexió amb les nostres emissores a la comunitat perquè arrenquen temporada i per a que ens conten un poc com anar a començar-ho. També els avancem que un dels temes que parlarem avui és que farem així un poc una incursió en el rodatge que està tinguent lloc a la Comunitat Valenciana de Libre, la pel·lícula de Nino Bravo del director David Serrano, així que arrenquem i ho fem de la mà de Jordi Andrés en la part tècnica. D'Andrea Gut, bona vesprada, com
1: estàs?
0: Què tal,
1: companya? Bona vesprada.
0: Què tal l'estiu? Tornem a la càrrega.
1: Tornem a la càrrega, sí, doncs molt bé. L'estiu sempre va molt, molt bé. Mm-hmm. Una miqueta de tot, algun viatge, alguna escapadeta, molt de poble també, platja, muntanya, i així estem. Ara,
0: i amb les piles ben carregades, Amparo Piqueres, com estàs?
2: Què tal? Molt bé.
0: Tu també, amb les piles carregades.
2: Assimilant, que estem en setembre ja, encara que estem a 31 d'agost.
0: Totalment.
2: Dia en viatges, platja, muntanya, mm-hmm, i calor.
0: Calor, calor hem tingut aquest estiu,
2: però jo necessito ja frescoreta.
0: Veritat.
2: Tenen que posar una jaqueta.
0: Sí,
2: però
0: sí,
2: pel matí ja no ens la llevem en tot el dia.
0: Exacte, i això seria la temperatura ideal. Jo diria 22-23 graus, no? Hi haurà gent que diga, no, calor. O no, més frescoreta.
1: Entre temps, també.
0: Tenim un poc de tot. Però veig que comencem el programa i ho fem, Amparo, de la teua mà, contant-nos i actualitzant als oients del que és notícia avui.
2: Pues sí, comencem en Onda Cero Comunitat Valenciana, eixa nova temporada de ràdio, i també ho fem a missa inici de curs polític, que este any, per si no se'n recordeu, estarà marcat per eixes, tenim any electoral, per eixes eleccions autonòmiques i municipals i també les nacionals per a 2027, i Compromís ja ha obert la porta a concórrer a les pròximes eleccions autonòmiques amb una coalició a l'esquerra del Partit Socialista si esta fórmula, diuen els valencianistes, permet recuperar el govern de la Generalitat. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en les Corts, no descarta una candidatura conjunta i aposta per concentrar el vot progressista per a facilitar un canvi polític en el nostre territori. La dirigent valencianista, en este cas del PSPB, la seua líder i candidata Diana Morant, deixa clar que l'objectiu de socialistes és reeditar un tercer botànic. També en crònica política avui hem contat que Compromís portarà al defensor del poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de 2026 amb l'objectiu de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians en àmbits com ara l'educació, la protecció de la infància o, per exemple, els drets del col·lectiu LGTBI. Avui la Generalitat Valenciana ha anunciat que va traure en breu la llei forestal de la comunitat, que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc, i a més va oferir incentius, i això és important, incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat avui en Artana el president de la Generalitat, que ha presentat a més el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uxó. Parlant d'incendis, també content que València recupera avui la normalitat després de l'incendi del Saler. Les carreteres CB500 i 401 i les platges que estaven tancades ja estan reobertes, i també en funcionament el transport públic de la MT. A més, els empresaris, les organitzacions empresarials d'hostaleria de València reclamen mesures extraordinàries per a pal·liar aquestes pèrdues econòmiques que han tingut provocades per l'incendi. I en crònica de successos, i abans d'acabar, contar-te que la policia local de València ha detingut a un jove marroquí després de sorprendre'l en la plena agressió sexual amb penetració a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa, a València. Ho ha publicat avui el periòdic Les Províncies. Els fets es van produir la matinada d'aquest diumenge en les proximitats de la discoteca Aquarela. Així que això i molt més ho contarem després en la Brújula Comunitat Valenciana, que torna esta vesprada i que estarà, com sempre, dirigida per Ramon Pérez.
0: Doncs estarem molt atents als temes que tinguin que veure amb l'actualitat. Companya, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Adéu.

0: Piensa que
1: la... I amb quina banda sonora comencem, eh? Andrea, esta nova temporada. I amb quines bones notícies. Ja saben, no? L'actualitat ve marcada per altres temes, però més enllà els temes socials, els temes pues, més entretinguts que contem així a la Comunitat Valenciana, avui ho fem per tot l'alt que se diu, no? Parlant precisament d'eixa notícia boníssima per als amants, o diria jo també, als que no, de la música sí. I d'un dels artistes més representatius de la comunitat, Nino Bravo.
2: Pues sí, per conèixer-lo una miqueta més enllà de bandes sonores com les que estem escoltant, no? Perquè València, la capital, ha tornat a convertir-se, com has dit tu estos dies, en un plató de cine amb ese rodatge del llibre i sa nova pel·lícula dirigida per David Serrano i escrita per Joaquín Oristrey, que no és un biopic, no és una biografia ni tampoc un musical a l'ús, sinó una comèdia romàntica que parla de segones oportunitats, de trobar el nostre lloc al món i també de la importància de la música en general, no? Que ens sustenta un poquet a tots. Darrere d'aquest projecte està Quico Martínez, productor de Nadie es Perfecto. Quique, què tal? Buenas tardes.
1: Hola, Quique.
3: Quico. Encantat, moltes gràcies. Així estem, bueno, així en el Saler Roland.
1: Esteu ara mateix, esteu en el Saler, no? Dic jo, deia sí, jo que ens hem un poc adentrat al ple rodatge que heu atès avui als mitjans de comunicació. De fet, hem pogut, correcte, alguns afortunats, veure un trosset de com se rodava, no? En el Saler esteu concret, però on heu passat fins ara i per on passareu també en aquest gran rodatge?
3: Sí. Bueno, estem en la província de València, bàsicament, bueno, hem rodat a Sollana, hem rodat en Sueca, en Alfafar, així en el Saler, en València Capital. Bueno, hem recorregut molts escenaris de la província de València i, bueno, ja sí, excepte dos dies que anem a Màlaga, per un motiu que no se pot contar, ja ho sabré un
1: mes endavant,
3: però la resta és tota així, a la comunitat valenciana.
2: Bueno, Nino Bravo és el protagonista de la pel·lícula, està molt present, però hem de deixar clar que no és una biografia, no? No és un biopic a l'ús. No sé com heu aconseguit utilitzar la seva figura i la seva música sense contar com a tal la seva vida en aquesta pel·lícula.
3: Bueno, sempre volíem... Nino va morir tan jove també que el fer la pel·lícula de la seva vida ho vam descartar des del principi i ens apetia fer un apropament a la història de Nino Bravo també des d'una història contemporània. I la veritat és que, bueno, estem molt contents. La figura de Nino Bravo està present en la pel·lícula, però d'una forma creativa i fugint un poc de la idea del biopic que hem triat un altre camí, no? I estem molt contents en esta elecció.
1: Sí, perquè hi ha música, no pot faltar la música, però també es tracten temes, com deia Andrea, un poc sobre la salut mental i altres aspectes.
3: Sí, la història és la història de Nino, que és un, bueno, el personatge de la pel·lícula és un xicó jove que toca una banda pues, com les típiques orquestres valencianes que n'hi ha tantes i és un poc el tapat de la família, on la mare, que és, bueno, la interpreta Lorena Calero, que és una actriu valenciana també molt vinculada a mondes musicals, farà de Noelia, que Noelia és la presidenta del club de Nino Bravo, i tota la família, la figura de Nino Bravo, pues, envolta a tota aquesta família valenciana i el personatge que hem triat, el de Nino, pues, és el que tira de la història, i una història d'amor en una xica també, que també la relació amb la música és important. I els dos són dos outsiders, dos personatges un poc tapats, que la pel·lícula també trobarà en llum en el camí, i la figura de Nino Bravo serà una especial alter ego que envoltarà sobretot el personatge de Nino. Sí.
2: Bueno,
3: que és molt actual, sí. Molt actual i bueno, sí que vol que tota la gent que no coneguera Nino Bravo pot tenir un pla i qui el conega pues encara molt millor, no?
2: Exacte. Mm-hmm. És una pel·lícula per a seguidors de Nino Bravo, però també per a tot el món, per a tota la societat,
3: exacte,
2: no? Per a conèixer-lo una mica més enllà i també veure'ls reflexat, no? En la seva vida i en tot el que li va passar, per aquestes segones oportunitats, per trobar el nostre lloc en el món. No sé què voleu que s'emporte l'espectador quan isca del cinema després de veure el llibre.
3: Bueno, jo crec que, primera, que bueno, és un repte, per mi com a València fer una pel·lícula sobre Nino Bravo és un repte tremendo, no? Perquè dius, bueno, és una figura tan important i també pues, el fet de que la família pues, estigui també implicada, ja vist també tot l'evolució del projecte.

i estiguen tan contents també em dona molta il·lusió. Sí. I bueno, el que ens agradaria és que se convertirà pues, la pel·lícula en un dels majors referents sobre de Nino Bravo a nivell audiovisual, no? I bueno, creiem que així

0: que se presentará, ¿no? O que podrem veure a partir de que estiga al Festival de Màlaga. Serà qui com més menys per quina data? Parlem de 2027, no? Això sí.
1: Sí, nosaltres estem rodant ara, ja pues, bueno, farem tot el procés de muntatge al llarg d'aquest any i ara bueno, podríem tindre l'estrena de la pel·lícula per a març de l'any que ve, seria un poc la idea.
2: Bueno, el protagonista...
1: I passar, però, si podem.
2: Sí, un dels protagonistes és el gran Alberto San Juan, que interpreta a Nino. No sé com va ser aquest procés, no? Perquè és molta responsabilitat, imagino jo que costa, no?, trobar a la persona idònia, però com va sorgir la idea de que fora ell i sobretot què li aporta, no?, al personatge?
1: Sí, bueno, el personatge que fa Alberto San Juan és l'amic imaginari, que és este Nino Bravo, que si li apareix al nostre protagonista i que està en la seva ment i tal, i que és una espècie d'alter ego. I la veritat és que bueno, que Alberto és un actor que li dona una personalitat al personatge increïble. Quan el van veure maquillat en la peluca, entonces, realment és que era bueno, increïble. Contarem amb Nino, ha sigut en Alberto en aquesta persona. Li fa la diferència a la pel·lícula i bueno, a part de bueno, que tinguem un elenco també molt important, està Secundela la Rosa, en actors valencians com Lorena Calero, que fa de Noelia, bueno, Óscar Lasarte també, que és un actor valencià meravellós, la pel·lícula de Gila, Núria Herrero, tinguem un elenco molt important. Tres deberes que destaca la figura d'Alberto, perquè fa un personatge molt singular. Això sí que és deberes.
0: Això sí.
1: I Alberto està en un món increïble.
0: Sí, veritat.
1: Increïble, volia dir. Sí, Alberto està molt valorat en la indústria i és un actor que és un prosector increïble.
0: Doncs tenim moltíssimes gràcies de veure ja esta gran pel·lícula, esta gran producció, la de Libre, i tindrem que esperar això sí fins a març per a poder fer-ho. Mira, coincidirà amb Falles al mateix temps que la figura, la falla municipal. Exactament. És un gran Nino Bravo, com tots sabem ja, així que serà un gran any, una vegada més per ensalçar una figura tan nostra com és la de Nino Bravo. Kiko, moltíssimes gràcies.
1: Pues mira, no ho havia pensat, aquesta coincidència de les falles, però així no serà.
0: Així no serà.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Adéu.
1: Adéu,
0: i que vagin molt bé aquests rodatges, que encara els queda pues, bueno, una miqueta, no? Ens ha comentat que encara faran algunes parades en altres municipis i poblacions, però veurem com queda Libre, de segur que espectacular.
2: Sí.
0: Doncs, companya, si et sembla, anem a fer una pauseta i tornem, que ens n'anem de ronda per les emissores.
2: Vinga, a veure què ens conten.
3: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
4: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas, abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
5: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.

0: Les 2:46 minuts en estos moments. Continuem en Comunitat Valenciana en la onda en un dilluns 31 d'agost que dèiem que sap un poc a setembre, no? Que setembre arriba a mi la sensació que hem de tornar a posar-ho tot en ordre. La feina, els horaris, els estudis, les tasques pendents i moltes vegades volem fer-ho tot de colp. Però organitzar-se bé no significa omplir cada minut del dia, sinó saber que és prioritari, marcar-se objectius realistes i sobretot aprendre a gestionar eixa frustració, Andrea, de quan no aconseguim tot allò que havíem proposat.
1: Sí, i hem preguntat sobretot a la gent que sap molt, que és la gent del carrer, que té resposta per a tot, i ens han contat això.

0: no les obligacions ja de col, sí que poqueda, això del gimnàs, per exemple, començar avui, però d'ací un mes ja no anar,
1: no,
0: perquè
1: no,
0: me fa
2: no
0: mal,
2: no, un dia a la setmana, no, no, no, i ja està,
1: i ja està.
2: Començar així, poc i després
0: poc,
2: ja
0: anar adaptant-se,
2: sí, una transició, saludable. Aquesta setmana podem encara anar a la platja, disfrutar de la platja i el sol,
1: encara podem gaudir molt de temps, jo crec que tot el setembre encara, inclús, clar que sí,
0: també part de l'octubre, encara tenim temps.
1: Sí, així tenim molt bon horatge tot l'any, i tant que sí. Doncs, companya, molt bona temporada, per així ens escoltem, per a que tant tu com els companys de Castelló, de Vila-real, que igual pues, hi ha molts encara de vacances o no, però quan
0: demà
1: t'aneu tornant...
0: Demà tornen ja tots, demà la plantilla completa.
2: Jo que estem... la motxilla.
1: Vos esperem per este raconet de mitja horeta per a contar-los als oients tot el que passe per Castelló, Vila-real i per tota la província. Gràcies.
0: Una forta abraçada.
1: Fins ara, perquè ens n'anem a un altre punt, mai millor dit, de la nostra comunitat. Ens n'anem cap a la Vega Baja per a que ens conten també com ha sigut això de tornar a la rutina, com comencen la nova temporada els nostres companys amb nuestro, bueno, con nuestro compañero Pedro Joaquín Llorac. Pedro, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes desde la Vega Baja, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, por aquí Valencia-Castellón ya estamos viendo que poco a poco volviendo, aterrizando. No sé, Pedro, si tú eres de rutinas, si echas de menos ya las vacaciones...
3: Bueno, las vacaciones, como algún que otro compañero, ya han quedado muy atrás, porque el día 3 de agosto fue cuando me tocó volver para que otros compañeros se fueran de vacaciones. Entonces, parece, como decíais antes, que eso queda como muy lejos ya, ¿no? ¿Verdad? Como que la rutina se ha cogido ya de tal forma que no sé ni en qué día estamos hoy. A ver...
1: Claro, porque es un 31 de agosto, pero que decía yo que sabe un poco a septiembre. No sé si tú en tu caso, el programa local, ¿lo has empezado ya como nueva temporada o empiezas mañana? Porque en nuestro caso, Andrea y yo, empezamos ya mañana, como que el día oficial, claro, es día 1 ya de septiembre.
2: Exacto.
3: No, hemos comenzado aquí en la Vega Baja hoy, hemos seguido las indicaciones de cadena, como ellos también, los jefes han empezado hoy, pues yo he dicho, pues yo arranco también hoy. Y bueno, algunos cambios, sí, pequeñitos cambios que hemos tenido en el programa Más de Uno, edición Vega Baja, pero hemos comenzado ya hoy, al hilo de los compañeros de arriba, de la central de Madrid.
1: Claro que sí. Y no sé, tú en tu caso, ¿tienes colaboradores? ¿Hay alguna sección que continúe, alguna nueva? ¿Cómo suele ser vuestro contenido por allí?
3: Sí, tenemos aquí secciones dedicadas a las mascotas, también a cuidado personal, tenemos también otra sección dedicada a la gastronomía. Hacemos un resumen cada viernes de cómo ha transcurrido la semana con las noticias más importantes de la semana en nuestra comarca. En fin, tenemos una serie de secciones que sí, que vamos a potenciar incluso esta temporada con nuevos colaboradores. Tenemos también unos comentaristas cada lunes y bueno, de lunes a viernes, quiero decir. Tenemos comentarios que nos dejan también colaboradores en diferentes aspectos, políticos, social, de ciencia también. Entonces, son secciones que ya han arrancado este lunes y que espero que toda la semana se cumplan para seguir ya, de hecho, toda la temporada.
1: Exactamente. Bueno, pues Pedro, te deseamos también una ya feliz vuelta a la rutina y una feliz temporada. Y lo dicho también en esta media horita, esperamos tus incursiones para que nos cuentes todo aquello que pase por la Vega Baja, que como sabemos, bueno, curiosidades, fiestas, anécdotas, cosas curiosas que nuestra tierra nos ofrezca, las contaremos aquí en el programa regional. Un abrazo fuerte.
3: Por supuesto que sí, igualmente. Gracias, compañeros.
1: Hasta pronto. Les 3 menys 5 minutets són. Andrea, fem una última connexió, si et sembla.
2: Vinga.
1: Ens n'anem cap al camp de Morvedre, cap a Sagunt. Allí tenim a la nostra companya Maria José Jimeno, que jo crec que també ha tornat ja un poc a la rutina d'eixe programa que
4: sí,
1: ens ofereix dia a dia.
4: Què tal? Ja estem així. Que va, que prou de vacances. Que tornem a la
1: ja
4: ràdio
1: bé,
4: i així
1: no?
4: Estem a les piles carregades i amb un fum de coses noves. Perquè esta temporada venim carregadetes de nous espais, noves seccions i moltes ganes de passar-ho bé. Així que, per exemple, tindrem en el nostre espai de trucs casolans, trucs de sempre, per exemple. I també humor, sí.
1: Humor.
4: Si no ens podem riure un poquet en la vida, què fem? Parlar d'humor. Jo crec que l'humor és imprescindible. Així que hem creat una secció que em fa especial il·lusió. Morvedre té WhatsApp. Que no WhatsApp, encara que WhatsApp també tenim i molta. Però a més tindrem un personatge que ens visitarà cada setmana, es diu Simbala. Simbala. Uh-huh. I fins així puc llegir, perquè Simbala vindrà amb les seues històries, les seues ocurrències i segurament alguna sorpresa baix del braç. La veritat és que moltes ganes i també volem eixir de l'estudi, uh-huh. perquè si una cosa tenim al Camp de Morvedre és territori per avorrir-nos. Però d'això, precisament, ja sabem que anem a fer moltes rutes, rutes d'aigua, rutes per la Calderona, rutes de patrimoni i rutes també per jocs que formen part de la nostra història. Així tenim un joc molt especial, el Fortí del Grau Vell, un espai de pirates, aixina que anem a contar moltíssimes històries també de pirates, de guerres, de tot, de tot, de tot.
1: Teniu, sí, moltíssim contingut que anem a oferir-los als oients i com els deia els companys Alicia i a Pedro, Maria José, tu també una habitual en aquest espai per a sí, també sí. traslladar-ho a la resta no de la comunitat valencià i que no es puguen perdre res els oients, així que així ho farem.
4: Clar que sí, clar que sí. Clar
1: doncs
4: que
1: bona sí, temporada, companys, escoltem.
4: Gràcies, un beset a les dos, adeu, adeu.
1: Bé, una rondeta per les emissores que com
2: sí,
1: veuen...
2: Tenen moltes ganes, estan... Estan en les piles carregadíssimes.
1: I més que preparats uh-huh. i preparades per a fer-los gaudir sí. als espais locals i també als regionals en estos radets de ràdio. Uh-huh. Nosaltres deia jo, Andrea, que ho hem agafat per a demà, perquè...
2: Hem volgut deixar cert... un dia de transició.
1: Sí, i lo cert és que ho ha sigut un dia sí. per a despedir també, uh-huh. que en moltes emissores també, i fem extensible aquest missatge, l'agraïment a tota aquesta gent que a fer les seues pràctiques amb nosaltres a totes les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Era dia d'això també, no?
2: Sí, de fer despedides, escoltar-les a elles, no? Que facin la seva pròpia valoració de la seva experiència uh-huh. i que ens conten què és el que més els ha agradat, què és el que ens queden i el que van a fer ara, no? Perquè per a ells sí. també comença una nova uh-huh. era, no? De, alguns comencen màster, altres comencen a treballar, altres seguissin estudiant, aleshores era dia d'escoltar-los a d'ells.
1: Clar que sí.
2: I passar un rato de ràdio més.
1: Ah, fent ràdio.
2: Amb les nostres companyes, clar que sí.
1: Exactament, que és el que fem així en esta onda, en Comunitat Valenciana en la Onda i també, com saben, als espais locals. Aquesta vesprada, Ramon Pérez, ja saben, tornarà en un espai regional amb la brújula i amb tot el que tinga que veure amb l'actualitat i en esta casa, com saben, ja també piles carregades per a donar-ho tot en esta nova temporada que comencem ja. Ja diguem adeu al 31 d'agost pràcticament i ja demà 1 de setembre per a continuar, perquè el que fem així és ràdio i continuem fent-la amb la seva companyia imprescindible, amb els que estan a l'altre costat per a escoltar-nos i per a participar, com sempre, d'allò que puguem oferir-los, opinions, anècdotes i demés. Així que, companya, seguim. Gràcies.
2: Seguim, com gràcies sempre. A tu, companya. Adéu.
1: Gràcies també a vostès. Apleguem a les 3 de la vesprada. Continuen ara amb molta més informació a la cadena Onda Cero amb Por Fin. I si els apeteix escoltar també una miqueta d'esports, a la 90.9, els nostres companys d'esports també els ofereixen molt més, així que l'ho dit, que continuem fent ràdio, així, a Onda Cero. Adeu, bona vesprada.

0: socials, Jorge, no sé si l'hauràs vist, és del Simpson. Bart, el fill, està tot suat i diu: mare meu, és el pitjor estiu de la meua vida. Però Homer, el pare, li diu: no, no, este és l'estiu més fresc del que et queda de vida. Això és així, Jorge? El d'enguany, podríem considerar-lo fresc d'ací a unes dècades?
1: A ver, podemos decir que hemos entrado en lo que se está diciendo una nueva realidad climática, ¿no? Nuestro clima aquí en la Comunidad Valenciana ya no es el mismo que el que podíamos disfrutar hace 30, 40 años, ¿no? Todo apunta a que esto no va a ir a menos, ¿no? No conseguimos frenar la causa general del proceso actual de cambio climático a nivel planetario, seguimos emitiendo muchos gases, que son los que desajustan lo que se denomina el balance de energía del planeta, y por tanto no vamos a poder esperar veranos frescos, ¿no? Como mucho veranos iguales como los últimos años, o más calurosos, ¿no? Por tanto, bueno, pues tiene sentido esa viñeta, ¿no? Lamentablemente es así porque no va a ir la cosa menos, ¿no?
0: I què és el que podem fer a dia d'avui, any 2026, per a evitar arribar a aquest escenari, si és que encara podem? Què seria per a tu, Jorge, el més urgent a fer?
1: Bueno, hay diferentes escalas, ¿no? Claro, a nivel de países, de naciones, sería cumplir los protocolos que hay firmados, ¿no? El de Kioto ya en su día no se cumplió, ahora estamos en el Acuerdo de París. Lo que nos queda es empezar a aplicar medidas de adaptación, ¿no? Nuestras ciudades, nuestras actividades económicas tienen que empezar a adaptarse a esta nueva situación climática, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, tanto a nivel familiar, ¿no?, particular, pero especialmente los gobiernos locales, regionales, estatal, es ponerla en práctica, ¿no? Porque digamos que el proceso va más rápido de lo que se pensaba, ¿no? A principios del siglo se diseñaban unas proyecciones climáticas que todas se han ido superando en apenas 25 años, ¿no? Y por tanto empieza a ser un tema preocupante, sí.
0: Jorge Olcina es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alacant. Gracias, Jorge, por agafar la telefonada de Onda Cero en esta primera vesprada de la nueva temporada radiofónica.
1: Nada, es un placer como siempre. Gracias a vosotros por interesaros por estos temas, claro.
0: La calor i els incendis forestals han sigut també protagonistes este estiu. El Saler, a València, ha acabat de recuperar avui dilluns la normalitat després de l'incendi que va cremar entre dijous i dissabte al bosc de la Devesa en un foc, recordem, que les autoritats consideren va ser intencionat. Les carreteres CV500 i CV401 han reobert el trànsit. Ara la Federació d'Hostaleria de València demana a l'Ajuntament de la capital valenciana mesures extraordinàries davant les pèrdues que diuen han tingut els establiments hostalers i turístics de la zona este cap de setmana. I la Serra d'Espadà ha sigut avui el lloc triat per la Generalitat per a anunciar que el govern valencià aprovarà en breu una llei forestal de la Comunitat Valenciana que reduirà la burocràcia de la gestió del bosc i oferirà incentius econòmics per a qui mantinga les zones forestals. Ho ha anunciat el mateix president Pérez Llorca a Artana, a la Plana Baixa, on ha presentat el pla de recuperació de les zones afectades per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: La nova llei forestal de la comunitat simplificarà els tràmits i premiarà a qui fa saber les coses. Pérez Llorca.
3: Una nova llei forestal a la Comunitat Valenciana que sobretot treballa per a reduir tramitació administrativa. Qualsevol persona que intenta transformar el sòl en temes de ganaderia o d'agricultura té que fer tràmits farragosos, lentos, que al final fan que molta gent desistisca. Això no m'ha regulat en aquesta nova llei perquè els tràmits siguin molt més breus, però també aquell que col·labora en la millora de l'entorn i que contribueix a previndre els incendis que tinguin un incentiu, inclús un incentiu econòmic per part de l'administració, que això també ho regularem.
2: Quan el pla de recuperació després de l'incendi de Vall d'Uixó, que encara no està extingit, la Generalitat retirarà arbres afectats que suposen perill i ampliarà tres pistes forestals amb un pressupost de 2,7 milions en 8 mesos. La segona fase contempla reforestació amb arbres resistents al foc.
0: I està, sí, el nou curs polític que comença amb els mateixos debats i polèmiques de sempre. Compromís portarà al defensor del poble la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany amb l'objectiu, diuen els valencianistes, de promoure un recurs d'inconstitucionalitat. La coalició considera que la norma vulnera drets bàsics dels valencians i de les valencianes en àmbits com ara, per exemple, l'educació, la protecció de la infantesa o els drets LGTBIQ+. Amparo Piqueres.
4: El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha anunciat esta iniciativa coincidint amb l'inici del nou curs polític.
5: Desprotecció.

0: de la infància que es fa a través de la llei de mesures i aquest atac als drets del col·lectiu LGTBI. Per tant, promourem la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta llei de mesures que ataca, insistís, drets bàsics de valencians i valencianes.
1: Valdoví assegura que la formació valencianista vol combatre algunes de les mesures impulsades pel Consell de PP i Vox i treballar al mateix temps en la construcció d'una alternativa de govern. El PSPB ja ha anunciat que recolzarà aquest recurs. Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha respost a l'amenaça de Compromís de recórrer davant del Constitucional i ha qualificat les accions de la formació valencianista de contraproduents.
2: Un partido que va de nacionalista o de regionalista, yo no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunidad Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se apliquen. Es decir, es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la comunidad intenta pararla en el Tribunal Constitucional español. Y yo creo que los políticos, aquellos que simplemente se basan todos los días presentando recursos, intentando detener la actividad administrativa, creo que aporta muy poco a la sociedad.
1: Pérez Llorca també ha carregat contra la formació de Valdoví i ha assegurat que en estos moments l'únic que li importa Compromís és a Pedro Sánchez.
3: Tornada de la política, tornada a la rutina, tornada també, per exemple, a classe, que així serà la setmana que ve. Les escoles de segona oportunitat es presenten com una alternativa per a joves que no han trobat el seu lloc al sistema educatiu convencional, un model que aconsegueix taxes d'èxit d'entre el 64 i el 67%, però que encara té una presència limitada a la comunitat on només existeixen dos centres acreditats. Alejandra Carrillo.
4: Un d'ells és el centre de Talella de la Fundació Atsis. Allí treballen amb joves procedents de contextos migratoris sense una xarxa familiar sòlida o amb experiències prèvies de fracàs escolar. La directora del centre Talella, Anna Fornés, explica l'objectiu del centre.
5: Propuesta metodològica que implica un canvi de perspectiva en relació amb el treball con jóvenes i adolescentes, en la que trabajamos con chicos y chicas que han sido expulsados del sistema educativo, que han abandonado los estudios, y la idea es que puedan, en primer lugar, reencontrarse a sí mismos y a sí mismas, poder reparar el daño que les ha hecho todo el sistema social y, asimismo, buscar qué oportunidades quieren empezar a construir en su vida.
4: Estes escoles no busquen únicamente recuperar la formación académica. El model se basa en itineraris personalizats y en un seguiment pròxim de cada jove per a treballar també amb el seu desenvolupament personal i facilitar posteriorment la seva incorporació al mercat laboral. De fet, els propis participants destaquen l'acompanyament dels educadors com una de les claus del seu procés de transformació.
5: Abordar des de diferents llocs, poder fer tot aquest acompanyament individualitzat, socioeducatiu, però també comunitari, també social, familiar, per poder, en primer lloc, que els joves i les joves recuperen la confiança en si mateixos. Esto va ser molt important perquè este és el principal daño que sufre quienes abandonan el sistema educatiu formal.
4: En la Comunitat Valenciana, les entitats reclamen ara avançar en la regulació i ampliació d'este model, especialment davant la falta de recursos específics per a joves en risc d'abandonar de manera prematura l'educació.
3: La Guàrdia Civil està investigant la troballa del cadàver d'un home al riu Xúquer al seu pas per Sueca, a la Ribera Baixa. El cadàver va ser localitzat per un ciclista que transitava pels voltants del camí a sud de Cullera, qui va alertar immediatament la policia local. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
6: Després de l'avís, el grup especial d'activitats subaquàtiques, GEAS, es va desplaçar a la zona per a extraure el cos de l'aigua. La policia judicial d'Almussafes ha assumit la investigació per a identificar el cadàver i aclarir si la mort es va deure a causes naturals, criminals o accidentals.
3: I la policia local de València ha detingut un jove després de sorprendre'l en plena agressió sexual a una xica de 22 anys a la platja de la Malvarrosa de València. Quatre agents van acudir al lloc dels fets i l'agressor, en adonar de la presència policial, va fugir per l'arena, però va ser finalment interceptat pels agents als quals va atacar prèviament. La jove va ser traslladada finalment a l'Hospital La Fe de la capital valenciana, on va rebre atenció mèdica al servei de ginecologia. Són algunes de les notícies d'avui. Anem ara amb la crònica esportiva amb Eduardo Esteve. Temps per als esports a l'edició valenciana de La Brújula. Temps, per tant, per a Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
3: Estem començant avui una nova temporada a la ràdio.
7: Sí, i encara estem amb la vergonya de la desfeta del València davant del Depor. Avui tenim futbol perquè juga el Castelló davant el Celta B, però comencem pel València perquè...

0: Hi ha hagut cara i creu a l'esport valencià a la província de València i avui és l'endemà del que va passar a la Corunya. Víctor Diu, bona vesprada.
1: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Dos noms propis en l'actualitat del València. D'una banda, Harvey Elliott, que ja ha arribat a un acord amb el Liverpool, principi d'acord per la cessió del futbolista fins a final de temporada, fent-se càrrec de més del 50% del salari del futbolista, i podria ser l'únic moviment del mercat pel que va a les arribades. Veurem què passa demà també amb André Almeida en quant a les eixides. L'altre nom propi és el d'Umar Sadí, que s'ha lesionat, es va lesionar ahir en el partit davant el Deportivo de la Coruña, amb una lesió dels isquiotibials. Demà li faran proves, però estan pendents d'una possible lesió important del davanter valencianista.
0: Gràcies, Víctor. I com dèiem, avui tenim futbol a Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Des de les 9 i mitja i embalaïdos, el Club Deportivo Castellón busca la victòria davant del filial del Celta de Vigo, que suposaria els de Pablo Hernández alcançar els 7 punts i estar en la zona més alta de la taula classificatòria en segona divisió. Per la seva banda, el Villarreal a tornar avui al treball. Ho ha fet després de la derrota del passat divendres davant de l'Alavés en Vitoria. Encara no coneix la victòria l'equip de Íñigo Pérez.
0: Gràcies, Víctor. I a Elx tenim moviments tant a l'Elx com a l'Elda a les últimes hores de mercat. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buenas tardes. El Elche ha hecho oficial la salida de John Setaulla, cedido con opción de compra rumbo al Mallorca, segunda división. Se quiere dar salida también a Bambo Diaby y está el nombre propio de David Affengruber encima de la mesa, con fuertes intereses en el fútbol británico, uno de los últimos en unirse a la puja, el Crystal Palace de la Premier. Mientras que el Eldense ha anunciado los fichajes de Iker Recio y también del extremo procedente del Athletic Club de Bilbao, Aingeru Olabarrieta.
0: Gràcies, Felipe. I a Alacant, l'Hèrcules comença amb derrota i polèmica. David Esteve, bona vesprada.
4: Buena desplada, arrancó el Hércules con derrota frente al Real Murcia y polémica, porque el conjunto alicantino está estudiando a estas horas presentar un recurso por la alineación indebida del Real Murcia, después de que el conjunto grana alinease a Javi Moreno. Consideraba el Hércules que este futbolista, que fue sancionado en su anterior etapa en el Hércules, debería cumplir sanción de uno de los tres partidos que le cayeron en el último partido que disputó con la camiseta del Hércules, y al final Javi Moreno jugó. De ahí la polémica.
0: Gràcies, David. Això és el que hi ha a l'Esport Valencià. I benvingut, Ramon, a la nova programació d'Onda Cero.
5: Benvingut també. Sí, benvingut també. Suposo que amb ganes i il·lusió, no? Encara que tu ja dus així uns quants anys, no? Quants són?
0: 26 anys. 26. Però sempre sí. Amb il·lusió. Sempre i quan el València acabi de mancar.
5: Sempre hem de tindre també bones notícies als esports. Gràcies, Edu. Fins demà.
0: Adeu, Ramon. Fins demà.
5: Parlàvem en començar de la calor, 34 graus de màxima hem tingut avui al Racó d'Ademús, a la plana d'Utiel-Requena i a la vall de Llorac-Cofrents, a calor que s'enfortirà segons avance la setmana, segons preveuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Demà dimarts, a més, s'espera que el cel estiga núvol a bona part del territori, especialment a primera hora del matí, amb temperatures que aniran des dels 14 graus de mínima de l'interior fins als 33 de màxima també a l'interior. Així està la Comunitat Valenciana a 31 d'agost de 2026, primera vesprada de la nova temporada radiofònica, molt pendents des d'avui i de l'endavant de Marta García Ayer i de tot el seu equip, així a la brújula a Onda Cero, que continuen ja mateix. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero Valencia.
8: En Nissan Almenar empezamos con las segundas rebajas. Tu kilómetro cero o seminuevo al mejor precio y con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
9: Hacer de tu dormitorio el mejor lugar del mundo es más fácil de lo que crees. En Beds, las tiendas especialistas en descanso mejor valoradas de Europa, te asesoramos para elegir tu equipo de descanso ideal. Aprovecha ahora en estos últimos días de rebajas los descuentos de hasta el 60% en las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Beds.es.
10: El pico.
7: pico de Peñagolosa es el más alto de la provincia de Castellón y el segundo más alto de la Comunidad Valenciana. Está a 1.813 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que al pico se le conoce como el Llegant de Pedra? Llegant porque las montañas de alrededor son muy inferiores al pico, y Piedra porque la parte sur es toda una roca, al igual que la cima, sin vegetación por el clima y paisaje de alta montaña. Pero además tiene un simbolismo místico.

0: Què tal? Com estan? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Ràdio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit i des d'avui obrim de nou aquesta finestra amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana, que cada dia ens acompanyarà al llarg d'aquesta temporada de ràdio que avui encetem a la sintonia de Onda Cero. Amb un partit de primera en marxa, tal i com contàvem en el tram nacional, i amb una jornada que es tanca aquesta nit amb el partit entre el Rayo i el Futbol Club Barcelona, i que ja ens ha deixat la participació dels quatre conjunts valencians de primera divisió. Sols va guanyar el Llevant, en un partit, això sí, màgic, on els de Luis Castro van golejar el Betis en la Ciutat de València per a deixar clar que qui vulga guanyar a Orioles aquesta temporada se ho va tindre que currar de valent. Cap de setmana amb derrotes d'un València que preocupa, i no poc, d'un Elx que tampoc alça el cap en aquest inici de temporada, i d'un Villarreal que, de moment, no arranca tampoc amb Íñigo Pérez a la banqueta. Com qui no es consola perquè no vol, direm allò de que això és com acaba i no com comença, perquè si no estaríem apanyats. I a més tenim també avui futbol de segona, perquè des de les 9 i mitja juga el Castelló a Balaïdos. Així que anem a cada emissora de la comunitat per tal de conèixer la última hora esportiva dels nostres equips. Arranquem per Onda Cero València, des de la capital del Túria, amb la cara i la creu dels conjunts de la ciutat. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Efectivament, és la cara el Llevant, la mesa gran victòria davant el Betis per 5-2 el passat dissabte al Ciutat de València, en un gran partit de l'equip llevantinista davant de més de 20.000 espectadors a l'estadi Ciutat de València. I la creu, evidentment, és la del València, mesa derrota en el dia d'ahir davant el Deportivo de la Coruña per 3-1 a l'estadi de Riazor, un partit del qual va parlar el tècnic del València, Carlos Corberán, reconeixent que li fa vergonya.
2: Hemos estado muy por debajo del equipo, del partido, a nivel de activación, a nivel de todo. Te diría que es la peor primera parte desde que se entró en Valencia. Nunca había visto el equipo competir así.
1: Un Valencia que únicamente ha sumado un punto en el que porteo de temporada y que está en las últimas horas del mercado de fichajes. En la última hora se ha arribat a la corda amb Liverpool per a la sessió de Harvey Elliott, el migcampista anglès que arribaria en qualitat de cedit fins a final de temporada, pagant el València un percentatge important de la fitxa i que podria arribar en les pròximes hores a la capital del Túria. Pot ser l'única incorporació pel que fa a les arribades en este mercat de fitxatges i en quant a eixides, pendents encara de la possible eixida d'André Almeida al Celta en qualitat també de cedit. I al marge de l'assumpte dels fitxatges, també al València estem pendents de la lesió d'Omar Sadí, que es va lesionar ahir en el partit davant el Depor, en la zona dels isquiotibials. Li van a fer proves durant la jornada de demà, però podria ser una lesió important que li tindria apartat unes quantes setmanes dels terrenys de xoc. Un València que ha treballat aquest matí, que prepara el partit del proper cap de setmana al camp de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Al Llevant, al marge del que va ser la fenomenal victòria del passat dissabte, també en l'assumpte del mercat, estem pendents de arribades, en este cas de l'arribada d'un davanter centre. L'acord ja és total amb la Lazio per la cessió de Peter Ratkov fins a final de temporada, amb opció de compra inclosa, i en quant a les eixides, sobretot pendents de la possibilitat de Carlos Álvarez. Recordem, el futbolista no va jugar ni un minut en el partit del Betis. I un apunt de bàsquet, ja que València Bàsquet ha fet un contracte d'un mes a Yasiel Rivero perquè reforci l'equip en esta fase final de la pretemporada i en el començament de la temporada oficial.
0: Gràcies, Víctor. A missa, punt de bàsquet final. Passem a la província de Castelló. A Villarreal, el conjunt groguet ha treballat aquesta vesprada i ho ha fet després de la derrota del passat divendres a Mendizorroza davant de l'Alavés. Inici de temporada complicat per als de Íñigo Pérez, que amb el nou tècnic a la banqueta grogueta encara no han guanyat, tot i que és cert que per moments estan deixant bones sensacions futbolístiques. Dos empats i la derrota del passat cap de setmana, amb la necessitat de seguir també guanyant amb el tècnic navarrès, de millorar dia, una sèrie d'errades que s'estan repetint jornada darrere jornada.
3: Pienso que hay un componente importante cuando uno quiere asentar un nuevo proceso, un nuevo proyecto, una nueva idea de jugar, que es que cuando vas saliendo te vas enamorando un poco de uno mismo. Se produce cierta pausa en cuanto al desarrollo de la misma y, por tanto, cuando tienes que acelerar para defender al rival, sigues en ese estado de letargo, en ese estado de embelesamiento de uno mismo y justo, bueno, son acciones que debemos defender mejor. Acepto los errores, ya lo dije el primer día. Debemos mirar hacia ese lado y no tanto hacia las cosas que estamos haciendo bien, que es verdad que son muchas y estoy satisfecho.
0: I el proper dissabte serà el debut a la Ceràmica davant del Deportivo després de tres jornades consecutives lluny de Villarreal. I qui avui juga és el Club Deportivo Castellón a segona divisió. Els de Pablo Hernández estan ja a Balaïdos per tal d'afrontar-se al filial del Celta des de les 9 i mitja de la nit. Amb 4 punts, els blanquinegres busquen la que seria la seva segona victòria lluny de Castellà, que això sí els faria alcançar al líder de la categoria, el Granada, amb 7 punts en la taula classificatòria. El